0: Así que mientras nos imbuimos en las pantallas y en esta histeria colectiva ante acontecimientos globales que no podemos controlar, debilitamos los lazos de cohesión social que nos han construido como humanos, que nos definen como especie y que nos han traído el bienestar social. Cada vez somos más miedosos, insolidarios o individualistas. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Venga, rápido, que estamos a tiempo de cambiar. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Hasta mañana, Eva. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Se queda usted con la información territorial de las emisoras de Radio Nacional de España en estas Mañanas de la Pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dilluns 11 de maig, són 7:45 del matí. És un dels càntics que ha ressonat pels carrers de Barcelona durant bona part d'aquesta nit. Prop de 10.000 seguidors i aficionats del Club Blaugrana han sortit als carrers a celebrar la victòria del seu equip contra el Real Madrid. Una victòria que converteix el Barça matemàticament en campió de Lliga. En breu en parlem, tot plegat en el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies tornen a pagar pel servei després de més de 3 mesos sense fer-ho arran del caos ferroviari que ara, segons el govern, ja s'ha solucionat. Coneguem ara quina és la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
4: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana a Catalunya amb un temps més estable. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però durant la tarda es formaran núvols d'evolució. Hi ha possibilitat de ruixats i tempestes al Pirineu i a la província de Girona. Avui temperatures màximes de 23 graus a Tarragona i 24 a Barcelona, a Girona i a Lleida. Bufa vent fluix de ponent, augmentant a moderat al litoral. És una informació d'EMET.
3: I quina és la situació a aquesta hora a les carreteres des del RAC, Ferran Arandiga?
5: Bon dia, comencem la setmana avui dilluns amb dos accidents actius. Un, el primer, a primera hora de la matinada, la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit sud deixa un carril tallat d'un quilòmetre i mig de retencions. El segon accident ha estat fa una estona a la AP2 a l'altura d'Artesa de Lleida, que en direcció de Saragossa continua deixant els vehicles al voral. Al voltant d'accessos de Barcelona, recordem, tenim el nus de la Trinitat que pateix encara molta congestió i complica de retruc les dues rondes cap al Llobregat. També des del Vallès arriben retencions, sobretot per la C58 des de Sant Quirze, sumat a aquesta lentitud també que impacta de ple a la ronda de dalt des dels túnels de Vallvidrera en el seu últim tram. També la AP7 presenta lentitud en direcció Tarragona a diversos punts com el Papiol i Mirasol, a Barberà del Vallès i també entre la Roca i Montornès. En sentit nord tenim 2,5 km de retencions també a la C60 a la Roca del Vallès. Per últim, des del Llobregat, la A2 i la B23, com és habitual, des de Pallejà i el Papiol, doncs ja sumen cues cap a la capital catalana amb tot el seu tram, sumat d'aquest quilòmetre de trànsit intens en sentit nord des de Gavà i el Prat cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: I salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. És notícia d'aquesta matí.

0: Són els càntics dels aficionats del Barça a la plaça de Catalunya de Barcelona fa tan sols unes hores, celebrant que els blaugrana han guanyat la Lliga amb una victòria contra el Real Madrid.
1: És que el Barça ha sigut una barbaritat, un partit molt fàcil, el Madrid estava totalment desmuntat, els hem superat des del minut 1.
2: Comptant l'afició, els jugadors, els colors... No sé, és com molta alegria que sento i estic molt contenta.
3: És increïble aquesta sensació, contra el màxim rival.
4: Crec que ens mereixíem tots els culers una victòria així, una victòria a casa amb la nostra gent, i el que he dit abans, ho recordarem per sempre i ha sigut un dia molt especial.
0: Unes celebracions que han acollit prop de 10.000 persones i que han acabat aquesta matinada, però que han començat aquesta passada nit, quan l'àrbitre ha xiulat al final del clàssic que ha acabat Josep Capel 2-0. Bon dia.
5: Bon dia, 29a Lliga del Futbol Club Barcelona, la primera que aconsegueix, a més, en un duel directe, en un clàssic, en contra el Real Madrid. I davant d'un Camp Nou ple a vessar, més de 62.000 espectadors. Ben aviat va començar a encarrilar el partit al Barça, amb un golaç de falta directa de Marcus Rashford, que va entrar per tot l'escaire, com també, però l'escaire esquerra, el segon gol, el de Ferran Torres, al minut 17, a l'hora de culminar, una gran jugada entre Fermín i Dani Olmo. A partir d'allà va tocar controlar el partit, tot i que fins i tot van tenir ocasions de marcar més diferències davant d'un Real Madrid apàtic que també va tenir les seves ocasions. En acabar, com dic, la consecució del títol, celebració sobre la gespa i dedicatòria a un Hansi Flick que poc abans havia perdut el seu pare. De fet, l'alemany no estarà avui a les celebracions de l'equip.
0: Precisament els jugadors han tingut molt presents el tècnic Hansi Flick. Escoltem Gerard Martín i Ronald Araujo.
6: Sí, la verdad que no se puede pedir más eso. Campeones contra el Madrid en casa, inolvidable.
7: Dedicamos al míster. Esta mañana nos informó de lo que había pasado. Pero bueno, el míster también ha sido muy valiente y el equipo le debía esta victoria.
0: Les celebracions de victòria, com sentíem, van començar poc després del partit, però continuen aquest dilluns amb una rua pels carrers de Barcelona a partir de les 5 de la tarda. Primer dia feiner on els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar pel servei. La condició del govern era mantenir la gratuïtat fins que es pogués recuperar la normalitat prèvia a l'accident mortal de Gelida de mitjans de gener. Aquest cap de setmana ja ha estat de pagament. A l'estació de Sants, seguint la situació a aquesta hora, està la nostra companya Cristina Martín. Explica'ns, bon dia.
8: Bon dia. Després de més de 100 dies, Rodalies ha deixat de ser gratuït i els usuaris es queixen de pagar per un servei que encara no consideren que estigui completament arreglat.
9: Podia haver allargat més el plaç de no pagament perquè, tot i que no estan havent les incidències que hi estaven havent fa un parell de mesos o aquests últims mesos, el servei encara no funciona bé.
10: Tornem a pagament i, en principi, esperem que funcioni correctament.
11: La situació continua igual. Avui sembla que va bé, però cada dia n'hi ha enrediments dels trens. Vull dir que no ha millorat.
8: El Ministeri de Transports i la Generalitat han decidit posar fi a la gratuïtat del servei després de recuperar la circulació en línies amb molts usuaris com la R4, una mesura que ha tingut un cost de més de 50 milions d'euros.
0: Gràcies, Cristina. En continuarem pendents de com es viu, com dèiem, aquest primer dia laborable de Rodalies tornant a ser de pagament. I també és el primer dia de confinament dels 5 catalans repatriats des del creuer amb antivirus, que romandran uns 40 dies a l'Hospital Militar Gómez Ulloa, a Madrid, tot i que la justícia només n'ha autoritzat 7. De moment, tots es troben asimptomàtics. En paral·lel, la dona asimptomàtica, ingressada a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona, després d'haver estat identificada com a contacte d'antivirus, ha donat negatiu en la prova PCR que se li va practicar. D'aquí una setmana se li repetirà la prova i, mentrestant, continuarà confinada entre 3 i 6 setmanes, com marquen els protocols. És el període en què podria estar incubant la malaltia. Recordem que la dona va coincidir en un vol a Johannesburg amb l'altra dona neerlandesa, que sí que va ser infectada i que després va morir. I també els expliquem que l'activista de la flotilla Global Sumud, Saif Aboukeshek, ja és a Barcelona després d'haver estat retingut per Israel durant més d'una setmana. Amb tot, el seu objectiu és marxar cap a Turquia per reprendre el viatge cap a Gaza. Aquí en sabem, Joaquín Calvente.
12: Bon dia. Saif Aboukeshek ha tornat a Espanya, però la seva ment continua a Gaza.
13: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
12: Ha estat una declaració d'intencions tot just posar un peu a Barcelona. Abans de la seva tornada a la zona d'arribades de l'aeroport del Prat, cada vegada hi havia més companys. Entre banderes i càntics l'han rebut així, tot just l'han vist aparèixer per la porta d'arribades. Però Abukashev continua mirant cap a Palestina.
13: No somos ningún héroes, ni queremos serlo. Lo que queremos que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días, que aquí, en nuestros territorios, deja de haber complicidad, que los barcos que llevan armas a este gobierno genocida dejan de pasar por nuestros puertos. No nos vamos a rendir.
12: I ha fet una crida a continuar amb la mobilització civil per posar fi al bloqueig israelià a Gaza, el genocidi i l'ocupació dels territoris palestins.
0: Nissan i els sindicats comencen avui les negociacions de l'ERO, que afecta tres dels centres que el fabricant japonès manté a Catalunya. Els detalls, Climent Sabater.
14: Els sindicats esperen que la direcció de Nissan doni la xifra de sortides als tres centres afectats, el tècnic de Zona Franca i el de recanvis i àrees flexibles ubicats al Prat de Llobregat. L'empresa ha citat la part social avui a 11:15 per començar a negociar un ERO que, segons temen els sindicats, pot afectar més de la meitat dels 569 treballadors que Nissan té a Catalunya i fins i tot pot comportar el tancament d'algun dels centres. L'expedient que es comença a negociar avui és part del pla del fabricant japonès a Europa, on planteja 900 sortides, el 10% de la plantilla de Nissan al continent.
0: I també els expliquem que a les portes de la primera jornada de vaga unitària del personal educatiu, convocat pels sindicats majoritaris dels docents, continua la tensió amb el govern. La consellera del RAM, Esther Niubó, reunirà la mesa sectorial aquest dijous i s'asseurà amb tots els sindicats que tenen representació. Una cita que arriba tard, segons USTEC, el sindicat majoritari, ja que creuen que s'hauria de produir abans de la vaga de demà. Exigeixen un compromís públic per part de la consellera de voler reobrir les negociacions i una proposta concreta, diuen sobre la taula. Alerten que no participaran en reunions que no tinguin contingut. I a partir del 2030, encara sobre educació, hi haurà fins a 65 dies en període lectiu per sobre els 27 graus, el qual equival a un quart del curs escolar, segons la Fundació Equitat.org. Però també alerten que els edificis dels centres educatius no estan preparats per garantir les condicions adequades per a l'ensenyament, Marga Esparza.
15: La meitat dels centres públics de Catalunya no estan preparats per l'actual context climàtic. No s'han reformat amb criteris d'adaptació i acumulen dèficits d'aïllament, materials o ventilació. I l'informe de la Fundació Equitat.org alerta que la calor excessiva impedeix un bon aprenentatge i es tradueix en pitjors resultats. Des de l'informe recomanen adaptar els edificis a una major eficiència energètica i, de forma paral·lela, aplicar un pla de xoc immediat. Isabel Ruiz, professora investigadora de la UOC i coautora de l'informe.
16: Ventiladors de sostre que fan una gran diferència i que no tenen res a veure amb els ventiladors de peu, no? Creant una circulació d'aire que redueix molt més la temperatura, que hi pugui haver-hi ventilació nocturna. Hem de també assegurar que hi hagi ombra natural al pati, fonts d'aigua i espais estratègics escolars que estiguin climatitzats, com poden ser els menjadors.
15: L'estudi mostra que totes aquestes adaptacions, que s'inclouen en un pla d'entre 5 i 10 anys, costarien un màxim de 130 milions l'any.
0: Tram final del judici del cas Pujol, que quedarà aquesta setmana vist per sentència a l'Audiència Nacional. Les sessions restants del judici serviran per escoltar els quatre empresaris que queden per declarar i la recta final estarà marcada pels informes de les acusacions i les defenses. Ho està seguint la Núria Alcalà.
17: Sí, la sessió d'aquest dilluns arrencarà amb les declaracions dels empresaris, entre ells Luis Delso, directiu d'Isolux, qui respondrà pels pagaments a Jordi Pujol Ferrusola pel seu assessorament en projectes a Mèxic i Gabon entre els anys 2002 i 2006. També Josep Cornadó, exresponsable de la constructora Copisa, qui segons la Fiscalia va pagar prop de 3 milions d'euros a Pujol Ferrusola entre 2005 i 2009 per mediar en diversos negocis immobiliaris. Després d'aquests interrogatoris, s'espera que les acusacions decideixin si mantenen o no les peticions de pena, que van entre els 5 i els 29 anys de presó, la petició més alta per a Pujol Ferrusola. En els seus informes finals, les acusacions hauran d'argumentar, d'una banda, si el judici ha pogut provar que la fortuna de la família Pujol prové de la corrupció, com sosté la Fiscalia, i de l'altra, si els negocis del fill gran de l'expresident van servir per amagar comissions dels empresaris a canvi d'obra pública. Jordi Pujol, recordem, va quedar eximit de la causa per motius de salut, però veurem si els seus fills fan ús de l'últim torn de paraula per tancar un procediment de més de 10 anys.
0: En esports, més enllà del Barça de futbol, els blaugrana diuen adéu a la final de la Champions d'hoquei patins després de perdre contra el Porto 3-1. El capità Sergi Fernández critica l'arbitratge de l'enfrontament.
18: Soc àrbit, des del curs aquest any. És a dir, fa vergonya. A mi em faria vergonya avui l'arbitratge.
0: Sembla que no podem escoltar bé aquest tall. En bàsquet, males notícies per a l'Uni Girona després d'empatar 73 a Fontejau contra el València, que havia guanyat el partit d'anada. La jugadora Ainhoa López no ha pogut contenir les llàgrimes.
19: Arriba aquesta final i bueno, jo crec que si seguim treballant i el club segueix treballant, tard o d'hora arribaran aquestes finals i aquests títols que s'ho mereixen i crec que s'estan fent les coses molt bé.
0: A la Lliga Masculina de Bàsquet, victòria del Força Lleida contra el Bilbao 90-81, mentre que el Baxi Manresa ha caigut contra el Morabanc Andorra 104-94. I acabem amb la Venècia de Vivaldi. El més destacat d'aquesta obra s'escoltarà aquesta tarda a l'Auditori de Barcelona sota la direcció del mestre Jordi Savall. Entre d'altres, es podrà gaudir d'aquest Per la solennità de Isè Lorenzo en re major que escolteu de fons. La cita és a partir de les 7 de la tarda.

0: Així han celebrat el nou títol de Lliga del Barça els milers d'aficionats que van sortir al carrer a nit després del clàssic, on els de Hansi Flick es van imposar al Real Madrid per 2-0. Aquesta tarda hi haurà la tradicional rua de celebració pel centre de Barcelona i l'alcalde Jaume Collboni assegura que tot està a punt perquè el recorregut sigui una festa.
1: Hi va anar bé per la nit, les celebracions, i esperem que la rua que comença avui a les 5 de la tarda també anirà molt bé i participarà molta gent i tot està preparat perquè sigui una gran celebració.
2: Gràcies. Moment ara per la informació de serveis. I comencem parlant precisament del Barça, perquè la rua de celebració del títol de Lliga d'aquesta tarda començarà des de l'Spotify Camp Nou, seguirà per la travessera de les Corts, carrer Numància, carrer Berlín, París, baixarà per Balmes, seguirà pels carrers Palà i Plaça de Catalunya, Passeig de Gràcia, carrer Provença, carrer Aribau, també Londres, Avinguda de Sarrià i de nou per la travessera de les Corts, pel carrer Aristides Maillol, on acabarà el recorregut a l'Spotify Camp Nou. Una vintena de línies d'autobús es veuran afectades i per això TMB recomana l'ús del metro per desplaçar passar-se aquesta tarda per al centre de la capital catalana. Ens interessem també per la situació a les carreteres a aquesta hora. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara la P7 i intensitat a Barberà del Vallès en sentit sud. Més endavant hi ha retencions de Martorell a Castellví de Rosanes també en sentit sud per un vehicle avariat que deixa només un carril obert per circular. Encara la P7 hi ha intensitat a Castellet i la Gornal en sentit sud per un vehicle avariat. A l'autovia 2 hi ha retencions de Collbató Esparreguera en sentit Barcelona per obres. La C58 i la C33 hi ha retenció de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, a Pota Nord, a la B20 i a Quo de Santa Coloma de Gramenet, a l'ús de Trinitat en sentit sud, la C32, l'autopista del Garraf, va carregar de Sant Boi de Llobregat en sentit sud per anar cap a Sitges, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la ronda litoral i retencions de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies. I també ens interessem per la previsió del temps, eh? Emet Juan Carlos Pinyà.
4: Avui a Catalunya tenim el cel poc nuvolat, però durant les pròximes hores augmentarà la nuvolositat d'evolució al Pirineu, a la província de Girona i a la zona dels ports, amb probables ruixats dispersos a l'extrem nord. Les temperatures diurnes avui baixen al litoral i prelitoral de Girona i a la Vall d'Aran, pugen al litoral nord de Tarragona i al sud de Barcelona i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Màximes de 24 graus a Barcelona, Girona i Lleida, 23 a Tarragona.
5: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Són molts els riscos als quals ens enfrontem quan naveguem per internet. Les estafes cada cop són més sofisticades i les nostres dades sovint es converteixen en una moneda de canvi. Per potenciar els coneixements de la ciutadania en l'àmbit digital, els departaments d'empresa i educació s'uneixen per formar joves d'entre 17 i 22 anys a través del programa Més Digitals. Descobrim en què consisteix exactament aquest programa de la mà de la Laura Hurtado.
6: ¿Cuántos de vosotros, cuando entré a una página web, os surge la vis de acepto las cookies, rechazar, no sé cuántos tal? ¿Cuántos de vosotros le dais que sí?
7: Yo. Acceptar les anomenades galetes, escollir contingut personalitzat i donar dades personals. Totes aquestes pràctiques formen part del nostre dia a dia, sovint de manera inconscient, però no estan exemptes de riscos. Conscienciar sobre aquests perills és l'objectiu del programa Més Digitals. Abans que acabi l'estiu, es preveu arribar a més de 5.000 joves de cicles formatius. Ens ho explica la Sandra Ruiz, directora general d'Economia i Societat Digital.
8: Ho valoren molt positivament perquè són unes eines i uns coneixements que aquests joves adquireixen just en el moment en el que ho estan fent pràctiques o estan a punt de sortir al mercat laboral. Podran també exercir aquest rol d'introduir la innovació i d'introduir aquests coneixements en plantilles laborals que potser no tenen aquest coneixement.
7: Un dels àmbits de la formació és la ciberseguretat. Li hem preguntat a l'Aroa Cru, d'estudiant de primer curs d'integració social, com definiria aquest concepte.
9: La protecció que tenim de les nostres dades a les xarxes, a tot l'àmbit de la tecnologia. Com quan entrem a alguna web i acceptem les cookies, per exemple, doncs sí, quan posem les nostres preferències del contingut que ens agradaria trobar a les xarxes.
7: L'Adrià Giró és docent de cicles formatius en l'àrea de serveis a la comunitat i dona suport als alumnes en el curs.
10: Molts cops a vegades són nadius digitals, però també hi ha molta inèrcia. Molta inèrcia i molt desconeixement de causa de com funciona realment a nivell profund els seus propis dispositius, i sí que genera, crec que aquestes càpsules estan ajudant molt a generar bastanta consciència sobre les implicacions col·laterals, per dir-ho així, que té l'ús dels aparells digitals en el dia a dia.
7: A l'aula, els estudiants comparteixen les seves experiències i dubtes.
10: Que Instagram tingui accés a la teva càmera del mòbil és normal. Que una aplicació d'una llanterna tingui accés a la teva càmera del mòbil no és normal. Llavors, regula quin tipus d'accessos tenen cada aplicació, no? I en aquest tipus de coses sí que ens estem trobant sorpreses d'alumnes que quan veuen realment els accessos, els permisos, que les seves aplicacions que tenen els seus propis mòbils,

0: Quan te va posar la denúncia, tal i qual, jo pensava que aquí quedava protegida, però un temps després, amb totes les dades que havien obtingut d'ella, van aconseguir casar-la, van utilitzar el seu domicili per empadronar-hi algú sense el seu consentiment, i després també aquesta persona es va veure amb moltes avisenda en relació amb aquest tema.
1: Però els riscos no són només individuals, institucions i entitats també són un focus d'interès per la quantitat de dades que emmagatzemen.
0: Tot aquest coneixement el poden traspassar a l'entitat i dir-li, mira, escolta, és que aquestes dades les estem gestionant així i he vist que aquest tipus de gestió, aquesta estratègia de gestió d'aquestes dades comporta aquestes vulnerabilitats, no? Que et sembla així? I a partir d'aquí s'elaboren propostes de millora.
1: L'AROA té clar que és una formació imprescindible al seu sector.
2: Estem tractant amb persones i hem de tenir cura de les seves dades, més de lo normal, perquè són molt privades a ells i al final no és el mateix estar tractant amb les teves dades que amb les d'altra persona.
1: Una formació preventiva, però que també orienta els alumnes en cas de ser víctimes d'un ciberatac.
0: T'ajuda a identificar amenaces, t'ajuda a protegir-te, però també t'ajuda a respondre. En cas d'haver patit un ciberatac, et dona pistes, et dona eines, et dona instruccions per poder-te recuperar.
1: El curs és gratuït i està obert a majors de 16 anys de manera presencial i en línia.
3: Edició migdia. De la cultura, la dramaturga i directora Alícia Serrat i la cantant i actriu Clàudia Nogués, coneguda com Claudine, presenten al Teatre Maldà un musical que reflexiona sobre l'estigma de la salut mental, l'ansietat i la depressió. Porta per títol Inútil, un cactus i altres desastres, una teràpia pop-folk, i el signa la companyia com un llum. Els detalls, la Montse Soto.
4: La Cris és una noia atrapada en el cercle de l'autocrítica constant i la depressió, que acaba topant amb una teràpia que l'ajuda a enfrontar-se a les seves pors a través de la música. Aquest és el punt de partida d'Inútil, espectacle de la companyia Com un llum, on dues actrius i un actor, Clàudia Nogués, Pau Oliver i Anila Padrós, interpreten fins a 14 personatges, tot posant sobre la taula temes com la síndrome de la impostora, les malalties mentals, però també el poder guarida de l'art. Alícia Serrat.
5: Com l'art t'ajuda, com sobrevius amb la composició, amb l'escriptura, amb la pintura, amb la dansa, no?
4: Un dels objectius de la peça és posar nom a aquesta veu interior que jutja la nostra existència per a poder-la identificar i fer-la callar quan és necessari.
5: Batejant aquesta veu i a partir d'ara dient-li calla, Nerea Prats, calla, Marta López.
4: 280 milions de persones pateixen depressió a tot el món, una malaltia encara estigmatitzada sobre la que vol reflexionar aquest muntatge a mig camí entre la comèdia i el drama i que va sorgir arran de les vivències de la mateixa Clàudia Nogués.
6: Basat en les meves vivències, sobretot en les meves emocions, neix d'aquesta necessitat també de parlar-ne, de normalitzar-ho.
4: Un musical que es fusiona amb un concert en directe i que fa una crida al públic a preparar-se les cançons ja editades en el disc Inútil de Claudine. Temes com aquest Hauries, centrat en les expectatives que sovint les mares projectem sobre les nostres filles.

0: Un minut i seran 3:15. És moment de repassar el més destacat de l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Esports.
1: El Barça celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de la ciutat l'històric títol de Lliga aconseguit ahir al Camp Nou d'una forma mai feta anteriorment, guanyant matemàticament la Lliga derrotant el seu màxim rival, el Real Madrid, en un clàssic molt especial i on l'equip blaugrana va ser sempre superior en un estadi volcat amb els jugadors i amb el seu entrenador Hansi Flick, que poques hores abans havia perdut el seu pare, circumstància que va fer més emotiva. Una nit que va tenir continuïtat ahir amb els aficionats, entre ells Casado i Valde, per cert, a la plaça Catalunya, i continuaria avui amb la rua. En parlem de seguida de tot plegat i de més coses, perquè el Barça és campió, però a la Lliga li falten 3 jornades vitals pel Girona i l'Espanyol. Els primers juguen avui a Vallecas contra un Rayo que tanca jornada i necessiten la victòria en la lluita per evitar el descens. Una lluita on està immers un Espanyol que va tornar a perdre dissabte a Sevilla i que fa una estona ha anunciat precisament a l'exsevillista Monchi com a nou director esportiu. L'Espanyol se la juga dimecres contra l'Atlètic de Bilbao perquè avui clou la 35a jornada de Lliga, però demà mateix en comença la 36a amb emoció assegurada.

0: I és que el Barça està de celebració, ja ho escolteu, després d'una nit molt especial, i aquesta tarda, com deien, hi haurà rua. Tot perquè l'equip de Flick va ser molt superior al Real Madrid i va guanyar el títol matemàtic derrotant per 2-0 el seu màxim rival al Clàssic del Camp Nou. Històric, com dèiem, Jaron García, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Sí, efectivament, històric. És el segon títol consecutiu en l'era Hansi Flick. De fet, iguala entrenadors com Ernesto Valverde, com Luis Enrique, Pep Guardiola, Luis Van Gaal, Elenio Herrera, o fins i tot el primer que ho va aconseguir, guanyar dues lligues seguides, que va ser Enrique Fernández a finals dels anys 40. És curiós perquè en aquesta llista no hi és el creador de tot, que va ser Johan Cruyff. No va aconseguir mai guanyar dues lligues així consecutives, només dues. Va guanyar més, clar, va arribar a guanyar quatre de
0: seguida. Sí.
1: El títol és el cinquè títol de Hansi Flick en dos anys. Uh-huh. Les dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei, de moment la que porta assolides Hansi Flick. 17 victòries a casa en 17 partits disputats aquesta temporada en Lliga. L'equip, a més, està a 3 victòries d'aconseguir els 100 punts, una fita que només es va fer una vegada amb Tito Vilanova a la banqueta, uh-huh. I són 11 victòries consecutives, com deia, en Lliga. Des que va perdre Montilivi a mitjans de febrer, el Barça ho ha guanyat absolutament tot en el campionat de Lliga, fins al punt de treure-li en aquests moments 14 punts de diferència, ni més ni menys, al Real Madrid. D'això que et deia dels entrenadors que han guanyat dues lligues seguides, sí. I per posar una mica en context, uh-huh. Et diré que respecte a l'etern rival, al Real uh-huh. Madrid, no, fa 40 anys que no es guanyen dues lligues seguides.
0: Imagina.
1: Va ser en la temporada 86-87, 87-88, de la mà de Leo Benacker, que era uh-huh. el tècnic holandès del Real Madrid. El Madrid ja no ho ha tornat a fer més.
0: Mai més,
1: i el Barça,
0: curiós.
1: Mai més ho ha tornat uh-huh. a fer. I fixa't que el Barça ha tingut pel mig el que et deia Luis Van Gaal, a Guardiola, a Luis Enrique, uh-huh. etc. I Ernesto Valverde, també. Uh-huh. Doncs tot això és el que va ser ahir, gràcies a la victòria per 2-0, un golaç de Rashford als 9 minuts de falta.
0: Sí.
1: Feia molt temps que
0: molt
1: el Barça no marcava un gol des de Leo Messi,
0: des de
1: hauríem
0: Messi,
1: de remuntar.
0: T'anava a dir.
1: I també un que va marcar Ferran Torres, que ell mateix va dir que va ser gairebé sense voler, uh-huh. però certament, oficialment, des de Leo Messi que no es marcava un gol d'aquesta factura, com el que va marcar ahir Rashford clavant la pilota a l'escaire als 9 minuts de partit. Ho va encarrilar tot molt i encara es va encarrilar més el partit als 17 minuts quan Ferran Torres uh-huh. va acabar de finiquitar una gran jugada que obria Fermín per la banda esquerra amb l'assistència de Dani Olmo, i al final el Tauró era el que marcava el definitiu, el que seria ja definitiu 2-0. Al final del partit, Parlaments, va parlar Hansi Flick, va parlar el primer capità, Ronald Araujo. Hansi Flick també, en roda de premsa, amb molt de sentimentalisme, perquè feia hores que havia mort el seu pare, doncs deia que no sabia si dir-ho al vestidor o no, perquè aquesta notícia li va comunicar la seva mare des d'Alemanya, i no sabia si dir al vestidor que el seu pare havia mort. I ho explicava d'aquesta forma tan emotiva.
2: For me it's like a family and
3: Per mi aquest club és també com una família, i he dit, d'acord, vull donar la informació als jugadors. El que han fet és increïble i mai oblidaré aquest moment, i estic molt feliç i orgullós de tothom, orgullós de tots els jugadors, del meu cos tècnic i del club. Per mi això és una gran família.
2: It's for me really a family.
1: Que crec que és la clau d'aquesta era Hansi Flick, el que tingui tan unit a tot el vestidor, que el tenen gairebé com un pare. I és per això que aquesta era la frase que més va repetir ahir, que tornem a escoltar, que està molt orgullós de tot plegat.
2: I'm proud, you know, I never will forget this day.
3: Estic orgullós i mai oblidaré aquest dia, mai, i per això estic content. L'ambient a l'estadi és increïble, i pensar que al final, quan estigui acabat, hi haurà 40.000 persones més, és impressionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
2: I'm really happy here, in Barcelona.
0: Claríssim.
1: Doncs aquí que es renovarà, efectivament, perquè tal com va dir ell en una conferència de premsa, vol arribar a la inauguració de l'estadi, per tant, doncs, es dona per fet aquesta renovació que tindrà amb el Futbol Club Barcelona. I també va parlar Ronald Araujo, ho va fer damunt la gespa i també a la zona mixta pels mitjans de comunicació, tot dient que tot està molt bé, el que s'ha aconseguit, però que hi havia 4 títols en joc, s'han deixat 2 pel camí, i sobretot el gran repte, el gran objectiu, torna a ser un any més la Champions. L'escoltem.
4: Ganamos 2 títols, jugamos 4... Entonces sabemos que tenemos cosas pendientes, pero estamos trabajando para eso y ese grupo va creciendo cada vez más. Muchos jugadores jóvenes, pero que van creciendo en experiencia, han sido mucho las eliminaciones en Copa, la eliminación en Champions. Nosotros tenemos que ser valientes y sabemos que es un gran objetivo, ¿no? Vamos a trabajar para eso. Ahora celebrar, obviamente, pero vamos a ir con todo la próxima temporada.
1: Ja deia Marga que encara queda un repte aquesta temporada, que és l'assolir els 100 punts, igualar la lliga aquella de Tito, Vilanova, i, doncs, òbviament, avui han tingut descans, després de com ha estat, de com s'ha donat la nit.
0: Clar.
1: Demà, però, han de tornar a la feina, perquè recordem que el proper dimecres el Barça juga a Mendizorroza contra l'Alavés a partir de 9:45 de la nit. Per tant, demà s'espera que hi hagi una sessió, lleu sessió preparatòria, i la conferència una vegada més. Veurem si de Hansi Flick o del seu tècnic Marcus Sorg, en funció de si ha de marxar o
0: a Alemanya, no.
1: Hansi Flick.
0: Clar, lògicament, ara sí s'ha d'ocupar, doncs, del tema de la família i aquesta mort del seu pare unes hores abans del clàssic i aquelles coses de la vida, no? Una cosa tan trista i una cosa tan alegre, també.
1: Però com ell mateix va dir, la vida continua i que, per tant, el que vol és agrair als seus jugadors l'esforç que han fet per ell.
0: Doncs aquí ho deixem i continuem, però parlant de celebracions. Gràcies, Germà.
1: Molt
0: bona
1: bé,
0: tarda.
1: Fins ara.
5: Avui hem guanyat la lliga, tio. I a més, davant de la tan rival,
6: És que què més volem demanar? Això és com... És un logro.
7: És una il·lusió molt gran.
8: Molt especial, molt especial. Això és... crec que no havia passat mai. Però passarà més cops.
6: No sé, és com molta alegria que sento i estic molt contenta. Molt
8: el que em fa sentir més orgullós és que tota la plantilla siguin nois de la Masia, que sentin els colors des de ben petits.
5: I tu dius Hansi Flick.
9: Hansi Flick, tio, ens ha donat una de coses en 2 anys que no t'he sentit. Un espíritu, gent que s'ha nascut, està de puta mare, tio. Des que arriba ell, tot és increïble.
0: Doncs eren aficionats, ja ho veieu, del Barça, al micròfon del nostre company Jorge Agüero, ahir a la plaça Catalunya, escenari que substituïa Canaletes en obres. Unes celebracions que van començar al Camp Nou mateix i clouran avui amb la Rua. Josep Capel, bona tarda.
10: Bona tarda, sí. I de fet jo crec que hi ha imatges que ja comencen a ser tradicions, uns clàssics, com la de Joan Laporta, de Gas, correcte, la d'Eric Pedri Olmo, en aquesta ocasió sense Íñigo Martínez, cenant amb bicicleta al local on havien quedat amb la resta de jugadors per fer la celebració, on Casador, en aquesta ocasió juntament amb Valde, no a Canaletes, perquè estava tancada per obres, però sí a plaça Catalunya, celebrant amb la resta d'aficionats. Per tant, com dic, hi ha imatges que jo crec que començaran a ser uns clàssics, com les que vam poder veure sobre la gespa, amb un Fermín, per cert, que avui fa 23 anys i que ahir ho va celebrar per tot lo gran sobre la gespa, amb les famílies, amb totes les famílies dels jugadors que eren allà, i moltes imatges icòniques i també emotives, com per exemple l'abraçada especialment del president Joan Laporta, amb el tècnic Hansi Flick, que ho estava passant, com ell mateix va reconèixer, prou malament amb la pèrdua del seu pare. I avui la continuació de la festa, evidentment sense Flick, en aquesta rua pels carrers de Barcelona, sortida al Camp Nou a les 5, arribada també al Camp Nou a l'accés número 13, aproximadament a les 9, tot i que l'arribada amarga, com allò de diu el tenis, sabem a quina hora...
0: Exacte,
10: no
0: comença.
10: Antes de, doncs això mateix ja veurem, però bueno, en principi sobre les 9 també al Camp Nou, amb un recorregut similar al de l'any passat, tot i que fins a mig recorregut, perquè no acabarà l'Arc del Triomf, sinó, com dic, al Camp Nou. Travessera de les Corts fins a Numància, Berlín, París, fins a Balmes, baixar tot Balmes fins a Gran Via, d'allà a Passeig de Gràcia, la pujada de Passeig de Gràcia fins a la Pedrera, allà a Provença fins a Aribau, i des d'allà camí de tornada de la mateixa manera que l'anada, és a dir, París, Berlín, Numància, i un altre cop travessera de les Corts fins a arribada al Camp Nou. En 3 punts d'animació, per cert, que la gent apunti, Josep Tarradellas entre Berlín i París, és el primer punt d'animació, el segon, i segurament el més important, entre Balmes i Gran Via, i el tercer a Passeig de Gràcia amb la zona de Consell de Cent. Són els 3 punts d'animació i aquest recorregut per una rua que aproximadament 3 hores i pico, 4 hores.
0: Doncs segur que hi haurà molta gent pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol tan important i sobretot tan emotiu i també tan històric, perquè mai s'havia guanyat davant el màxim rival, el Real Madrid. Per tant, una nit molt especial que, per cert, podrem seguir perquè estareu a la rua, Josep, i amb els companys Jorge Agüero i Germà García. I també us dic que hi ha un programa especial de Radio AZ2 Deportes, a Ràdio Nacional, fet des d'aquí, des de Barcelona, amb tot això que ens explicaran els nostres companys. Estarem atents, Josep, moltes gràcies.
10: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tot això pel que fa al títol de Lliga, però no cal oblidar que no s'ha acabat la Lliga, que encara queden 3 partits, 3 jornades, i que si el Barça vol aconseguir els 100 punts, doncs bé, està molt bé, però és que hi ha qui se la juga, en aquest cas el Girona i l'Espanyol. I és que la 35a jornada la clou avui un Girona molt necessitat de punts, que juga a les 9 al camp del Rayo Vallecano. Anem a Girona, Josep Guardiola.
11: El Girona Futbol Club comença a jugar amb foc i per evitar cremar-se hauria de guanyar aquest vespre a Vallecas davant del Rayo Vallecano. I és que durant el cap de setmana avisa que les victòries del Llevant, el Sevilla i l'empat de l'Alavés han deixat els gironins a un sol punt de les places de descens i a només a dos de la penúltima posició. Uns resultats, per tant, que han anat en contra, no han ajudat gens, però dels quals el tècnic Michel Sánchez vol aïllar els seus jugadors.
12: El que és més important és que demà poden aconseguir tres punts que ens fan molta falta. Preocupació, sí, responsabilitat, tota. Treball a full, 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar per donar-lo tot.
11: Queda clar que aquest vespre per superar el Rayo Vallecano, que per cert s'ha colat a la final de la Conference League en els últims dies, caldrà molta més intensitat de la que el Girona ha mostrat en els últims compromisos.
12: Intensos i, sobretot, en Vallecas, en l'ambient que fa l'afició, més, encara més.
11: El Rayo Vallecano Girona a partir de les 9 del vespre amb l'obligació d'aconseguir la victòria i amb arbitratge de Guillermo Cuadras, mentre que al VAR hi haurà Jorge Figueroa.
0: Gràcies, sort pel Girona i també per l'Espanyol, que és a només dos punts del descens després de la seva derrota dissabte a Sevilla, i en situació crítica el club acaba d'anunciar nou director esportiu, Dani Esclusa. Bona tarda.
13: Bona tarda, Marga. Doncs precisament l'exdirector esportiu i un autèntic mite del Sevilla, Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, és el nom que fa només uns minuts ha anunciat de manera oficial al club blanquiblau per agafar les regnes de l'àrea esportiva. L'executiu gadità, el gran artífex del Sevilla del segle XXI, el que hem vist fitxant jugadors semidesconeguts que s'han convertit en futbolistes de primer nivell, el de les 7 Europa Leagues, i que ha passat també per a equips com la Roma i l'Aston Villa, liderarà a partir d'ara l'estructura esportiva de l'Espanyol. Però, Marga, evidentment tot aquest nou projecte il·lusionant té una premissa molt clara, i és intentar de totes que l'equip estigui la temporada que ve a primera divisió. Per això l'Espanyol necessita una victòria, cosa que no ha aconseguit encara en tot aquest 2026. La primera de les tres finals que li queden serà aquest dimecres a l'RCD Stadium davant l'Atlètic de Bilbao, un partit en el que només val guanyar, segons el tècnic Manolo González.
14: Sí, et queden tres i et queden dos a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més.
13: De fet, una derrota el dimecres podria deixar ja els blanquiblaus en zona de descens aquesta mateixa jornada, tot depenent de possibles combinacions en resultats d'altres partits.
0: Doncs també sort per l'Espanyol. Gràcies, bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Deixem el futbol i entrem al poliesportiu ja en els darrers instants, perquè el Barça d'hoquei patins es va quedar ahir a les portes del títol de la Champions, que no guanya des de fa 8 anys, perdent la final contra el Porto a Coimbra. Fran Robert, bona tarda.
15: Bona tarda. De fet, des d'aquella de fa 8 anys, el Barça d'hoquei patins encara no havia tornat a una final de la Champions, i ahir els blaugranes es van quedar amb la mel als llavis. En aquesta edició sabien que no eren els favorits, però des del primer moment que van arribar a Coimbra van demostrar que competirien. Van superar els quarts per 2-0 contra l'Sporting de Portugal, van donar la sorpresa a les semifinals eliminant el gran favorit, el Benfica, per 3-4, i a la final el Porto es va imposar per 3-1. Ara bé, el Barça va tenir opcions i va caure amb el cap ben alt. Els de Ricard Ares van patir el desgast físic dels partits anteriors i el tècnic va assegurar que aquest grup tornarà a ser campió d'Europa aviat.
16: Hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit, però bé, molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip, i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia.
15: Doncs la propera temporada el conjunt blaugrana mirarà d'aixecar la 23ena Champions de la seva història.
0: Doncs esperem que ho aconsegueixi. Gràcies, bona tarda.
15: Bona tarda.
0: I qui també es va quedar ahir a un pas de poder lluitar per un títol, el de la Lliga Femenina de Bàsquet, va ser l'Uni Girona, que va empatar 73 a Fontejau contra el València, que havien guanyat a l'anada de les semifinals per només un punt de diferència suficient per deixar fora les catalanes i classificar-se per la final. És tot, molt bona tarda.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Cómo están? Buenas tardes. En este lunes en el que seguimos con la vista puesta en esa imagen que nos ha acompañado casi todo el fin de semana, la del crucero Ondius fondeado frente al puerto de Granadilla, ya con prácticamente todos los pasajeros desembarcados y en sus destinos o viajando hacia ellos. Ahora mismo, de los 94 desembarcados, se vigila a dos cruceristas que han dado positivo ya fuera del barco, una francesa que está bajo cuidado de las autoridades sanitarias galas y tiene un cuadro leve, y un estadounidense cuyo contagio no está todavía del todo claro, pero que está siendo tratado como infectado por si acaso. A partir de 12:30 estaremos en París y en Washington, y volviendo al puerto tinerfeño, en el barco quedan algo más de medio centenar de personas a bordo. Una veintena de ellos de distintas nacionalidades que van a partir esta tarde con destino a Ámsterdam, y parte de la tripulación que va a volver a casa en la nave que ha repostado ya para poder seguir camino. En el puerto de Granadilla la ministra de Sanidad ha dado esos últimos datos, algunas puntualizaciones más, asegura que no van a entrar en polémicas con el Ejecutivo canario. Ahí está Carmen Julia Hernández, buenas tardes. Carmen Julia,
2: buenas. Ahora sí, con el Ondius aquí en medio, como dices, de esta dársena en el puerto de Granadilla, ya cargado del todo de combustible y a punto de realizar las labores de avituallamiento. En las primeras horas de esta tarde podrán ya comenzar, si todo va bien, los nuevos traslados de los pasajeros y tripulantes, primero aquí, a este punto, y luego al Tenerife Sur, al aeropuerto. Van a ser repatriados allí en avión los últimos, Mónica García, ministra de Sanidad.
3: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos.
2: Finalmente será solo un avión, el de Países Bajos, en el que se lleven a estas 22 personas, porque el de Australia no llegaría a tiempo. Todo quieren hacerlo antes de las 7 de la tarde. Luego se realizará la desinfección del muelle en este operativo, en la trayectoria del operativo. Operaciones sobre las que hoy, desde el Cabildo Tinerfeño, el Gobierno de Canarias han vuelto a manifestar dudas y rechazo, a lo que la ministra ha vuelto a responder. Como dice, es que no es momento de polémicas.
3: No vamos a entrar en ninguna de estas polémicas. El Gobierno de España está a lo que está, está a trabajar y está a que este operativo, esta operación salga bien.
2: Aquí sigue todavía la atención a este barco, el Ondius, que está prácticamente solo en medio de la dársena, esperando a que termine dentro de unas 6 horas y todo se cumple, todo este operativo.
0: Gracias. Y los 14 españoles que viajaban en el Ondius han pasado también ya su primera noche en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. De momento no parece que ninguno tenga síntomas, pero la cuarentena no va a ser corta en el Hospital Gómez Ulla. Lorena Rodríguez, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Aquí deberán permanecer aislados sin recibir visitas un máximo de 42 días. A contar desde el 6 de mayo. Están sanos, por el momento sin síntomas, apunta José García, responsable de prevención de este hospital y delegado de CESIF, aunque en el Gómez Ulla han tomado todas las medidas para evitar riesgos.
5: Un aislamiento por vía respiratoria y por contacto, limpieza, desinfección, aislamiento, una planta aislada y que no accede nadie a ella sin pasar el protocolo de seguridad.
4: La próxima semana se realizará otra PCR a los pacientes para conocer su evolución.
0: Gracias. Por lo demás, esta mañana mensajes de agradecimiento al Gobierno español por la gestión de la crisis que llegaban desde la presidencia de la Comisión Europea, también desde la Secretaría General de la ONU. Tanto Ursula von der Leyen como Antonio Guterres han puesto en valor el manejo de la situación por parte de España, y a pesar de las alabanzas exteriores, aquí la oposición sigue instalada en la crítica a lo que el portavoz popular Borja Semper califica de coordinación manifiestamente mejorable.
6: Esto es lo que nos ha parecido peor de la gestión que hemos visto. Esa sensación de descoordinación y esa sensación también de que ni el propio gobierno se ponía de acuerdo en las horas iniciales.
0: Luego repasamos todos los escenarios. Del exterior se desinfla la esperanza sobre la paz en Próximo Oriente. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos vuelven prácticamente al punto de partida. Dice Trump que no acepta las condiciones iraníes, mientras Israel sigue invadiendo el sur del Líbano. El estrecho de Hormuz sigue cerrado. Hoy el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía ha explicado que según el organismo, el volumen de petróleo que se pierde diariamente son 14 millones de barriles. cerca del 13%, 13,5% del consumo global medio para este año. Asegura que es una cantidad mayor que todas las crisis energéticas que se han presentado en la historia. Vamos a ver cómo están hoy los precios y los mercados. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, precisamente con esas noticias vemos como el petróleo repunta tras el rechazo de Estados Unidos a la contraoferta de Irán. El crudo Brent, el de referencia en Europa, sube un 2,5% hasta por encima de los $103 por barril. Con esto, las bolsas han comenzado la semana en rojo con caídas ligeras que ahora se acentúan ligeramente. El IBEX 35 retrocede medio punto porcentual. Destaca además la subida de IAG de más del 6,5%. Y de momento, Wall Street se mantiene ajeno a ese repunte del petróleo y apunta a una apertura casi sin cambios.
0: Gracias, Aymar. Rosa Perasno, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Sandra. Primera parada en la Comunidad Valenciana, donde desde hoy los profesores de infantil, primaria y secundaria están en huelga indefinida para exigir subidas salariales, pero también mejoras en la calidad de la enseñanza. Los sindicatos dicen que el seguimiento está siendo masivo, del 90%. La consejería lo sitúa en torno al 50%. Valencia, Aurora Moncholi, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. La manifestación más multitudinaria ha sido la de Valencia, que ha unido a familias y profesores.
10: Estamos aquí para manifestarnos.
11: Llegamos a 35 grados dentro de una aula y éramos 30 estudiantes.
12: Que nos den ayuda. No dejen a un profesor con 20 niños y 3 con problemas serios.
9: Y en Castellón han protestado a ritmo de Rosalía.
13: ¡Consellera!
9: Los sindicatos denuncian sueldos muy por debajo del resto de autonomías. José Seco, CESIF.
14: No tiene mucho sentido que un profesor en el País Vasco cobre 500 euros u 800 euros más al mes que un valenciano cuando hace el mismo trabajo.
9: Desde primera hora, muy poco movimiento a las puertas de los centros, solo algunos profes hablando con sus alumnos.
15: ¿Sabéis por qué hacemos la huelga, las familias y los profesores y profesoras?
16: Sí, creo que es por para mejorar las condiciones de educación.
15: Exacto, eso es. Sois demasiadas niñas y niños en clase.
9: En segundo de bachiller, profesor. Curso que prepara el acceso a la universidad, de momento normalidad.
17: Lo último que quieren es fastidiarnos a nosotros.
18: Al menos los profesores se están presentando a los exámenes y están dando todo por nosotros, ayudándonos.
9: La negociación sigue abierta, según el gobierno valenciano, pero no ha convocado otra reunión hasta el 9 de junio.
8: Por cierto, que a partir de inmediato nos detendremos en algo que preocupa cada vez más, el uso de la inteligencia artificial para hacer trampas en los exámenes. A menos de un mes para que empiecen las pruebas de acceso a la universidad, varias comunidades estudian instalar inhibidores en las aulas.
19: Se ha detectado que algunos alumnos utilizaban pinganillos a la hora de la realización de los exámenes. Si utilizara este tipo de material, la calificación obtenida por el estudiante en dicho ejercicio sería de 0.
8: También estamos atentos a la llegada de varias pateras a Canarias. A lo largo del fin de semana, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 300 personas a bordo de 4 embarcaciones. A partir de media estamos allí. Y una cosa más, antes de los titulares del deporte, el Rey ha recibido este mediodía en el Palacio del Pardo a los alumnos ganadores del concurso ¿Qué es un Rey para ti?
20: Para mí, un rey es como un director de orquesta.
21: Ser rey, reina o esto o esta clase de cosas es más difícil de lo que parece.
8: Pues ya lo escuchan estudiantes de primaria y de la ESO, le han explicado a Felipe VI cómo le ven, entre ellos Javier, que ha dejado impresionado al propio monarca. Leticia Oliver, buenas tardes.
22: Buenas tardes, sí, con 12 años Javier Fernández ha sido el portavoz de los ganadores de esta nueva edición de un concurso en el que los escolares muestran a través de textos, vídeos, maquetas, la visión que tienen de esta institución. Felipe VI, pero también la princesa Leonor o las reinas Leticia y Sofía. Javier recordaba que los niños van más allá del cargo, ven a la persona y Felipe VI es un rey del pueblo que empatiza, que sale a la calle y da ejemplo en los momentos difíciles. Javier quiere llegar a ser como el rey ha dicho, una buena persona que abraza al diferente, y esto para este chico de orígenes congoleños es importante.
23: Usted, el rey, es un punto de encuentro para todos y eso cobra especial importancia en un país como el nuestro, en el que hay tanta diversidad, tantos idiomas y tantas formas de ver el mundo.
22: El rey recordaba que su madre, doña Sofía, es griega y en Europa las familias reales son diversas como lo es España.
24: Y lo importante es que todos nos reconozcamos en el país que compartimos y trabajemos por hacerlo, como tú bien dices, cada día mejor.
22: Javier quiere contribuir a ello y el rey le ha animado a que no rebaje ni un ápice su ambición ni su capacidad, que ha demostrado de manera sobrada esta mañana.
0: Gracias. Y en los deportes, con el título de Liga decidido, solo queda por saber qué 3 equipos van a descender a segunda división. Daniel Ampuero, buenas tardes.
25: Hoy podría decidirse la primera de esas 3 plazas dependiendo del resultado del Rayo Vallecano-Girona de esta noche. Si puntúa a los catalanes, el Oviedo será equipo de segunda división matemáticamente. Tras la finalización de este partido quedarán ya solo 3 jornadas que empezarán a jugarse mañana mismo con una jornada intersemanal. Antes, la celebración de los campeones. El Barcelona va a compartir título con sus aficionados esta tarde por las calles de la ciudad condal. Queda justo un mes para que empiece el Mundial y el seleccionador Luis de la Fuente tiene que presentar hoy una prelista de jugadores seleccionables. Y en tenis, en el Masters 1000 de Roma, victoria de Martín Landaluce sobre el italiano Bellucci. Con este ya tenemos dos tenistas en octavos de final. Mañana jugará Rafa Jodar para meterse en los cuartos de final.
0: Gracias. Más a inmediato. Ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
1: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
2: Bona tarda. A les portes d'una nova jornada de vaga unitària del personal educatiu, el sindicat majoritari de docents USTEC ha anunciat que estudia elevar la justícia la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea educativa la setmana passada. La portaveu Yolanda Segura demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Exigim la dimissió immediata de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè considerem responsable d'emparar una actuació que és incompatible amb els drets fonamentals i amb el respecte a l'activitat sindical i als espais assemblearis.
2: I la consellera d'Interior obre la porta a analitzar la proporcionalitat d'actuacions policials d'aquest tipus.
4: Que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
2: Les dues agents es van infiltrar en una trobada, recordem, on es preparaven accions per les diferents vagues convocades aquesta setmana. De seguida ampliarem aquesta informació. Abans repassem la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. De moment, aquesta hora, el tram més conflictiu pel que fa a la mobilitat a les retencions es troba a l'autopista AP7. Hi ha uns 9 quilòmetres, 8-9 quilòmetres de retencions intermitents entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. Tot plegat per un vehicle variat de fa ja una estona deixa un sol carril obert en sentit sud, en sentit Tarragona, i d'aquí les aturades. Tots els vehicles passen per un sol carril i això fa aquest coll d'ampolla que genera aquest tram llarg de retencions. És la principal incidència ara mateix a la xarxa viària. La resta es pot anar circulant més o menys bé. Destacarem, això sí, un tram afectat per obres, en aquest cas a l'autovia 2, a l'altura d'Esparreguera. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, uns 2 quilòmetres de retenció aquí també en aquest tram de l'autovia de Lleida, i la ronda litoral de Barcelona, aturada a la zona de Sant Adrià, en sentit Trinitat, i també al voltant de Moll de la Fusta, de la Barceloneta, en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies. I la previsió del temps des de l'EMET, Juan Carlos Piña.
13: Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat, però durant les pròximes hores augmentarà la nuvolositat d'evolució al Pirineu, a la província de Girona i a la zona dels Ports, amb probables ruixats dispersos a l'extrem nord. Les temperatures diurnes avui baixen al litoral i prelitoral de Girona i a la Vall d'Aran, pugen al litoral nord de Tarragona i al sud de Barcelona i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Màximes de 24 graus a Barcelona, Girona i Lleida, 23 a Tarragona.
1: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: A les portes de la primera jornada de vaga unitària al personal educatiu, el sindicat majoritari de mestres USTEC ha anunciat en un comunicat que estudia elevar la justícia la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea educativa la setmana passada. Des del departament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que el seu executiu manté la mà estesa a negociar. Toni Conde.
26: Des d'USTEC demanen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la infiltració dels Mossos a una assemblea de docents. Consideren aquests fets incompatibles amb els drets fonamentals. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Exigim la dimissió immediata de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè considerem responsable d'emparar una actuació que és incompatible amb els drets fonamentals.
26: La consellera Niubó ha reivindicat l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres i ha manifestat voluntat de treballar i parlar amb els sindicats convocants de la vaga de demà. Emplaça a seure a la mesa sectorial d'aquest dijous a tots els sindicats amb representació per reconduir la situació.
27: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
26: Aquestes declaracions han tingut lloc al Palau de la Generalitat, on la consellera d'Educació, junt amb el president Salvador Illa, han signat un acord juntament amb entitats municipals per a invertir 100 milions d'euros en la reforma d'escoles públiques. L'objectiu és adequar els centres envellits, ja que, segons ha informat la consellera, un 26,5% dels edificis de les escoles a Catalunya són construïts abans de 1960.
2: Doncs sobre aquesta infiltració, la consellera d'Interior també n'ha parlat, ha obert la porta a analitzar la proporcionalitat d'actuacions policials com aquesta. Les policies, recordem, van ser detectades en una trobada on es preparaven accions per les diferents vagues que s'han convocat aquesta setmana arreu del territori. Núria Parlon ha tornat a tancar files amb Josep Lluís Trapero i ha assegurat que es prendran les decisions que siguin oportunes.
4: Per tant, la confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
2: Han estat 3 mesos i mig de gratuïtat al servei, però des d'aquest cap de setmana Rodalies torna a ser de pagament. Oficialment, des de dissabte, els usuaris han de pagar per comprar nous abonaments. Aquest primer matí feiner s'ha viscut amb normalitat i amb un reforç de personal a les estacions principals per ajudar els usuaris en la compra de nous títols. Anem cap a l'estació de Sants. Cristina Martín.
6: Després de 3 mesos i mig sense pagar, avui ha tocat tornar a comprar l'abonament per pujar a un tren de Rodalies. Malgrat la fi de la gratuïtat, els usuaris encara creuen que el servei té molt marge de millora.
7: El problema ve de molt lluny i jo no veig que hi hagi cap millora actualment per tornar a cobrar.
10: Tener que estar pagándolo cuando sigue funcionando igual de mal, pues sigue mal. O sea, yo creo que lo tenían que alargar un poco más.
6: El Ministeri de Transports i la Generalitat han posat fi a la gratuïtat després de recuperar la setmana passada la circulació en línies amb molts usuaris com l'R4. Altres línies com la R3 o la R8 encara estan lluny de la situació que hi havia a finals de gener, quan es va produir l'accident mortal a Gelida. La gratuïtat de Rodalies durant més de 100 dies ha tingut un cost de més de 50 milions d'euros.
2: Passa un minut d'un quart de 3 de la tarda, el govern de la Generalitat assumirà el seguiment de les prestacions a extutelats que rehabilitzaven les fundacions Resilis i Mercè Fontanilles, que havien estat assenyalades pels pagaments i deguts a la DGAIA, Marga Esparza.
11: La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat que el seu departament assumirà a partir de l'1 de gener del 2027 el servei de seguiment de les prestacions econòmiques dels joves extutelats. Fins ara la UTE, la Unió Temporal d'Empreses, formada per les fundacions Mercè Fontanilla i Resilis, feien el seguiment de la situació socioeconòmica d'aquests joves. Però aquestes fundacions van ser investigades per l'Oficina Antifrau de Catalunya per possibles irregularitats. Mònica Martínez Bravo.
12: Hem transformat la prestació, que ara es tramita de manera semiautomàtica a partir de dades administratives. I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat deixa de tenir sentit. Per tant, anuncio que no es farà una nova licitació i que el servei de seguiment i valoració de la prestació que actualment gestiona la UTE Resilis Mercè Fontanilles acabarà la seva funció el 31 de desembre d'aquest any. Des de Drets Socials i Inclusió assumirem la tasca en personal propi de la Generalitat i, per tant, de gestió directa.
11: La consellera ha reconegut que s'havien trobat amb una direcció general molt danyada, tensionada i amb molts problemes de gestió, i ha assegurat que les principals deficiències ja s'han resolt.
2: De la política, PSC i Esquerra Republicana encarrilen les negociacions per als pressupostos. La línia orbital ferroviària és un element important pels republicans. Clara Ontanyón.
14: Sí, una línia de tren que connectaria una segona corona metropolitana sense passar per Barcelona, finançada en gran part per l'Estat. En paral·lel, també estudien fer una societat mercantil per fer seguiment de l'execució de les inversions pactades amb el govern espanyol després que Junts tombés el consorci. A més, també es vincularia la concessió d'una altra competència que Isaac Albert, portaveu d'Esquerra Republicana, encara no ha concretat. L'escoltem, i també a Lluís Amoret, portaveu dels socialistes.
15: En seguir negociant, no ens aixequem de cap taula. És evident que el PSOE té els seus condicionants i la seva estratègia i el seu calendari, el PSC i el govern de la Generalitat també, i nosaltres estem, escolti, a l'oposició, som alternativa als dos governs, ens dediquem a intentar fer avançar el país i aquesta és la nostra voluntat.
16: Són unes converses sòlides, estem avançant de forma positiva per complir els termes que tot just ens vam donar i ens vam comprometre mútuament entre el PSC i Esquerra Republicana.
14: De tancar un acord s'hauria de ratificar en una comissió bilateral Govern-Generalitat-Estat.
2: Doncs el PP critica que PSC i Republicans plantegin la línia orbital ferroviària quan no són capaços, diuen, d'acabar la B40. Els populars critiquen que Illa i Junqueras preparin l'acord de pressupostos just després de les eleccions andaluses. Santi Rodríguez.
28: Potser podem intuir que després de les eleccions andaluses hi haurà qui adopti decisions que potser serien difícils d'explicar a Andalusia o a altres comunitats espanyoles.
2: El judici del cas Pujol enfila aquesta setmana la recta final després de la compareixença dels últims quatre acusats que quedaven per declarar en la causa. La Fiscalia ha mantingut les seves peticions de pena entre els 8 i els 29 anys de presó per als 7 fills de l'expresident. La sala ha arxivat definitivament la causa per Jordi Pujol, de 95 anys, pel seu estat de salut. Anem cap a Madrid. Núria Alcalà, bona tarda.
8: Bona tarda. Així ho ha anunciat el president de la sala dues setmanes després d'expulsar-lo del procediment pel seu deteriorament cognitiu.
9: Lo que ha decidido la sala es dictar un auto de sobreseimiento libre del señor Jordi Pujol Soley, que, es decir, documentar en definitiva la decisión y dictar en los próximos días un auto de sobreseimiento libre del señor Jordi Pujol Soley.
8: La Fiscalia no modifica les peticions de pena. Entre 8 i 29 anys de presó per als 7 fills de l'expresident, la pena més alta per al primogènit Jordi Pujol Ferrusó, la demana 5 anys per als empresaris acusats en la causa, l'advocacia de l'Estat. Per part seva, manté també les seves peticions de pena i només exculpa l'empresari Francesc Robert Ribas. Precisament avui han declarat els darrers quatre empresaris que faltaven per comparèixer en el judici, empresaris que van fer negocis amb Jordi Pujol Ferrusola a Espanya i a l'estranger. Tots ells han insistit en la legalitat de les operacions i que mai van pagar comissions per obra pública. De fet, l'expresident de la constructora Isolux, Luis Delso, ha precisat que l'empresa va ser adjudicatària de diverses obres per valor de més de 800 milions d'euros, però la majoria, ha dit, van ser amb el govern del tripartit.
17: De les adjudicacions del govern Pujol bajan a 92.870. O sea, todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
8: Els empresaris han insistit que les tasques de Pujol Ferrusola eren reals, defensant els pagaments milionaris per la seva mediació per implantar els seus projectes, per exemple, posant-los en contacte amb un governador mexicà o amb un ministre de Gabon, tot plegat, malgrat no s'emetien factures o es feien contractes amb conceptes genèrics.
18: El mercado inmobiliario pagas la intermediación a quien te aporta el terreno, el edificio, el proyecto, y le pagas en un rango de mercado, pues que si es de una cosa pequeña, pues va entre el 3 y el 5, y si es una cosa más grande, pues va entre el 1 y el 3.
8: La sessió de demà arrencarà amb l'exposició de l'informe final de la Fiscalia.
2: Gràcies, Núria. Encara de l'àmbit dels tribunals, acord entre la Fiscalia i dos dels principals acusats del cas Innova de Reus, Josep Prat, director general d'Innova entre els anys 2007 i 2011, i Jorge Batesteza, cap de la Divisió dels Recursos Físics del CatSalut, fins al gener del 2006. El cas Innova jutja una suposada trama de corrupció darrere la construcció del nou hospital Sant Joan de Reus, Tarragona. Judit Huerta.
19: Es desconeix l'acord de conformitat al qual ha arribat la Fiscalia i dos dels acusats en el primer dia de judici. El que sí se sap és la petició fiscal que feia inicialment per Prat i Batesteza i que era de 8 anys de presó per cadascun. Se sabrà un cop es reprengui el judici el dia 26 de maig, però en el cas Innova hi ha 8 acusats més, entre ells l'exalcalde de Reus, Joan Miquel Pérez, i l'exdirector de CatSalut, Carles Munté. En la sessió d'avui, el seu advocat, David Rocamora, s'ha dedicat a desmuntar les diligències policials acusatòries contra el seu client i ha demanat al tribunal la nul·litat de les proves obtingudes contra el seu defensor.
20: Es que cuando la Guardia Civil tiene barra libre de verdad, hace y deshace a su gusto y coge los documentos y los interpreta como quiere, pero menos de la manera que lo establece el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
19: El cas Innova remunta 14 anys enrere durant la construcció del nou edifici de l'Hospital de Reus. Innova era una empresa de capital públic o municipal.
2: I en marxa aquesta hora la primera reunió entre la direcció de Nissan i els sindicats per negociar l'ERO anunciat pel gegant automobilístic japonès, Climent Sabater.
21: Una reunió la que dona el tret de sortida a la negociació de l'ERO que ha començat a 11:45 i que encara dura. S'espera que l'empresa concreti la xifra de sortides als tres centres de Nissan a Catalunya. El tècnic de Zona Franca i el de recanvis i àrees flexibles del Prat de Llobregat. Els sindicats són pessimistes i preveuen que els acomiadaments superin la meitat dels 569 treballadors del fabricant nipó a Catalunya i fins i tot comporti el tancament d'algun dels centres. L'ERO del gegant asiàtic s'emmarca en el pla de reducció d'un 10% de la plantilla a Europa, el que representa 900 acomiadaments, un terç poden ser a Barcelona. Amb Nissan la història es repeteix. El 2021 va tancar la planta de Zona Franca i això va suposar 2.500 sortides en un dels tancaments industrials més importants dels últims anys a Catalunya.
1: Edició migdia. Mireia Moreno.
2: Els 14 espanyols, 5 d'ells residents a Catalunya, que anaven al creuer Ondius, han passat la primera nit d'aïllament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tots ells estan bé i descansant. També és el cas de la persona en observació a l'Hospital Clínic amb resultat negatiu de la primera prova PCR. Ana Banyeres.
0: La situació clínica dels 5 residents a Catalunya que romanen ingressats en aïllament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb la resta dels 9 espanyols del creuer Ondius no presenta canvis. Ho ha explicat a Ràdio 4 la directora general de Protecció Civil i Emergència, Virginia Barcones.
3: Están bien, están haciendo allí su cuarentena y no tengo conocimiento de que haya ninguna novedad, por lo tanto, han pasado la noche bien y están descansando.
0: A hores d'ara, pendents de la PCR que se'ls va fer ahir, i tot i que el resultat sigui negatiu, la primera setmana d'aïllament s'ha determinat estricta, sense visites. Respecte de la persona que es troba en aïllament al Clínic, identificada com a contacte d'un cas d'antivirus en un vol internacional, anit es confirmava negatiu. Avui continua bé a l'espera d'una segona PCR d'aquí una setmana. Doctor José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional.
5: L'hem estat visitant avui, la persona es troba bé, està asimptomàtica completament. El dissabte no tenia virus en sang i, segons el protocol, trifà una PCR nova 7 dies després.
0: Si la surt negativa, es valorarà si continua l'aïllament al Clínic o el fa al seu domicili fent un seguiment exhaustiu durant els 42 dies establerts de quarantena.
2: I el govern es prepara per evitar els megaincendis a Catalunya. L'executiu de Salvador Illa treballa per reduir considerablement la massa forestal, creant eixos de confinament que evitin que els focs de sisena generació saltin, Sergi Bassoles, d'un massís a un altre.
13: L'executiu de Salvador Illa, en col·laboració amb els bombers i d'altres experts, ja ha dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis. Es tracta d'espais ubicats entre els principals massissos catalans que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
22: 14 eixos de confinament. Llavors, a cada lloc, doncs, els experts diuen quines actuacions s'han de fer en base a la vegetació per evitar aquests grans incendis, per tal de reduir al màxim, doncs, el risc aquest de transmissió d'incendis d'un massís a un altre.
13: En total, aquests 14 eixos de confinament afecten més de 220.000 hectàrees. Uns treballs els necessaris per crear aquests espais oberts i sense massa forestal que comportaran anys de feina. El govern, però, ja ha definit 5 trams prioritaris on s'han començat a realitzar aquestes tasques.
22: 5 trams de prioritaris: Igualada, Martorell, d'acord, Santa Coloma, Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Salrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Perelló.
13: A més, un dels objectius que persegueix el govern és que en aquestes zones on s'ha de retirar massa forestal s'hi instal·lin, per exemple, plaques fotovoltaiques. Una estratègia forestal que combina prevenció, extinció i transició ecològica.
2: Canviem de qüestió. Atenció als que aquesta tarda s'hagin de desplaçar per Barcelona, perquè la rua de celebració del Barça pel títol de Lliga recorrerà diversos punts de la capital catalana i alterarà notablement el trànsit durant diverses hores. Maite Boada.
23: Sí, així és. L'Ajuntament recomana fer servir el metro tant per veure la rua en directe com per desplaçar-se en general, ja que el pas de l'autocar del Barça i també els vehicles de seguretat i mobilitat que els acompanyaran suposarà que les patrulles de la Guàrdia Urbana vagin tancant el trànsit entre les 5 i les 10 de la nit a la zona, sobretot de les Corts i de l'Eixample. La part més conflictiva s'espera, però, que sigui el carrer Balmes, Gran Via, Passeig de Gràcia, Provença i Aribau. Els desviaments afectaran una trentena de línies d'autobús, dues rutes de bus turístic i les estacions de metro per on passa la rua es reforçaran.
2: De la cultura, la Casa Batlló recupera l'última vivenda original que va fer Gaudí i l'obra per primera vegada al públic com a espai reservat per actes i experiències particulars. Una restauració que, després de viure i d'últim descendent fins al 2019, permet fer una mirada domèstica més d'un segle després. Agnès Batlló.
24: Benvinguts a la residència de la família Batlló, un espai que hem estat restaurant durant els darrers 4 anys.
2: Gary Gauthier és el director general de la Casa Batlló.
24: La voluntat d'aquest espai és molt diferent del de la resta de la casa. Aquí la voluntat és que la gent pugui viure a la casa. Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
2: Després de viure-hi descendents de la família Batlló fins fa pocs anys, ara la tercera planta de la casa, 440 metres quadrats d'habitatge, s'obren al públic per experiències particulars i events. Salons, cuina, dormitoris, tornen al seu aspecte original de més d'un segle enrere.
24: És un espai fet per gaudir-lo, per viure-hi i per tenir un patrimoni mundial com el que tenim a Barcelona, des d'una mirada molt diferent.
2: Una recuperació patrimonial amb estucats, vidres i fusteries artesanals, interiorisme de la italiana Paola Navone i direcció arquitectònica de Xavi Villanueva.
4: Va utilitzar metodologies i sistemes extremadament intel·ligents per l'època, que aportaven una qualitat de vida d'una forma directa a les persones que hi vivien, que no només era perquè era el promotor o no. És a dir, ell pensava en la gent. Va reutilitzar paviments, fusteries, portes, guarnits, elements metàl·lics. Va aixecar els paviments originals per fer un reforç en l'estructura, que és una capa de compressió feta amb una metodologia molt concreta que sorprèn per l'època perquè era atipiquíssim. Va tornar a recol·locar el paviment original en un altre format.
2: Una experiència flashback diferent, no apta per a totes les butxaques, 200 euros per estança i hora, i són 10 estances, reservable per web i no inclosa dins la ruta museística de la casa.
6: Doncs amb aquest recorregut per l'Abelló marxem. La informació continua en aquesta sintonia i al portal rtve.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.

0: I és que aquesta tarda hi haurà la tradicional rua de celebració pel centre de Barcelona i l'alcalde Jaume Collboni assegura que tot està a punt perquè el recorregut sigui una festa.
1: Ahir va anar bé per la nit, les celebracions, i esperem que la rua que comença avui a les 5 de la tarda també anirà molt bé i participarà molta gent i tot està preparat perquè sigui una gran celebració.
0: Més notícies, la Fiscalia manté les seves peticions de pena entre 8 i 29 anys de presó pels 7 fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. La sala, però, ha arxivat definitivament la causa per l'excap de govern de 95 anys pel seu estat de salut. Avui, recordem, han declarat els 4 darrers empresaris que faltaven per comparèixer i que van fer negocis amb Jordi Pujol Ferrusola a Espanya i a l'estranger. Tots ells han insistit en la legalitat de les operacions i que mai no van pagar comissions per obra pública. I el sindicat majoritari de mestres, USTEC, ha anunciat en un comunicat que estudia portar a la justícia la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea educativa la setmana passada, una acció que arriba a les portes a la primera jornada de vaga unitària del personal educatiu. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que el seu executiu manté la mà estesa. Niubó reunirà la mesa sectorial aquest dijous amb tots els sindicats que tenen representació.
2: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys.
0: Doncs fins aquí les notícies. Bona tarda.
3: Radio Nacional de España. La radio por delante.